Aquí acaba l'edició d'avui de Viatge a Ongo Bongo. Fins la propera emissió. Feliç viatge a Ongo Bongo, al planeta dels somnis.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat. 91.3
1: Ripollet Ràdio.

0: Ripollet Ràdio.
1: Clàssics contemporanis.
0: Cançons que valen per mil.
2: Ripollet Ràdio. Cançons que valen per mil paraules.

0: Ràdio 91.3.
1: Ei, hola. Hola. Res. Només volia dir-te que tinc moltes ganes de veure't.

0: A Ripollet Ràdio tenim la millor música.
1: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
2: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Ràdio.
1: Clàssics contemporanis.
2: El 91.3.
3: Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio. Bona nit.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: crisi.
1: Ripollet Radio.
2: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.